0: Jon Pelosi eta Kupeko Kataluniako independentzia prozesua astearekin betera txapelket del berzu katala egingo dutela iragarri du Artur Masek bertxotan. Artur Mas.
1: Com no tenim ni un puto duro, nos lo gastem en la UV, que això portava la nostra via catalana en el carrer. Com la UV ja es diu la UV, es van llevejarat perquè jo estimo molt els verxularis, som de Convergència també. En tot un país, en tot la terra, hi ha un pagès que canta bé.
2: Bertxo notícia.
3: Bestalde, bertxo bat gehiago ez, fundazioak zera galdegin dio gizarte katalanari.
4: Katalana ez, baina esperantoa edo europarra.